0: colegio. Ay, vamos a ir, ¿no?
1: Sí, claro. ¿Dónde es que dicen Atisbe? Atisbe, ¿no?
0: ¿Ah? Aquí en el llano, aquí, ¿no? En el llano, papá. Atisbe, Atisbe. En otra parte yo escuchaba palabra también. Sí, Atisbe, sí, Atisbe, Atisbe, Atisbe, Atisbe, Atisbe, Atisbe, Atisbe, Atisbe, Atisbe, Atisbe, Atisbe, Atisbe, Atisbe, Atisbe, Atisbe, Atisbe, Atisbe, Atisbe, Atisbe, Atisbe, Atisbe, Atisbe, Atisbe, Atisbe, Atisbe, Atisbe, Atisbe, Atisbe, Atisbe, Atisbe, Atisbe, Atisbe, Atisbe, Atisbe, Atisbe, Atisbe, Atisbe, Atisbe, Atisbe, Atisbe, Atisbe, Atisbe, Atisbe, Atisbe, Atisbe, Atisbe, Atisbe, Atisbe, Atisbe, Atisbe, Atisbe, Atisbe, Atisbe, Atisbe, Atisbe, Atisbe, Atisbe,